0: Ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final. Avui gaudint de la veu d'Antoñito Molina. Dejemos huellas bonitas. Una cançó que ens inspira a ajudar i a sembrar felicitat en el cor de que es rodegen.
1: Allí escondido y sin atreverme.
0: Amb esa sensació positiva.
1: Y con el miedo por el que dirá.
0: De fer el bé a les persones que tenim al nostre voltant.
1: Y de repente, aunque suene raro.
0: Amb estima, amb bondat i amor. Diguem adeu.
1: Vives al de ahí.
0: Desitjant-les a tots que acaben de passar una feliç jornada, un feliç dimecres, i ja sabeu que demà doncs tenim una propera cita que, com sempre, us esperé puntuals a les 8 del matí amb el nostre magazín matinal, El Despertino, gaudint de la música d'ara i de sempre. Ja sabeu, música que no té data de caducitat i que a nosaltres ens agrada escoltar, recuperar i gaudir per fer-te un matí molt més agradable. Diem adeu i ens deixem en bona companyia. La música encadenada fins a arribar a la una, i a partir de la una, informatiu de Radio Pego. Sigo feliços, cuideu-se, una abraçada, ciao.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen. Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs

0: i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
1: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
2: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
3: No estoy sola.
2: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
0: Divendres 9 d'octubre, Pego commemora el Dia dels Valencians i les Valencianes amb un acte institucional a la plaça Jaume I, a partir de les 11:30 del matí. Durant l'acte es lliuraran els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre. A més, estaran exposats tots els treballs presentats. La celebració serà amenitzada per la muixaranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters tocant i rodant i la clandestina de Pego. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Organitza Ajuntament de Pego.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
5: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
0: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.
6: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
7: Let's go.

Escoltes Radio Pego.

0: sense pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pel. Que val és la consciència de no ser res si no s'és poble.
1: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti. Clar que sí! Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí!
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
3: Radio Pego, 107.8 de la FM.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Hola, com esteu? És dimecres 7 d'octubre i comencem l'informatiu amb notícies d'actualitat que han de veure amb un futur pròxim en este municipi en diumenge 11 d'octubre i en altres qüestions que passaran i altres que ja han passat. Ho mirem ja amb l'ajuda de Mapi Domènech, que està al control tècnic. Pego tallarà el trànsit i l'accés al nucli urbà a partir de les 7 de la vesprada per l'últim aquelarre. Serà l'11 d'octubre. La zona del concert, al final del polígon industrial, si es mira des del poble, estarà lliure de vehicles, és a dir, allí no es podrà aparcar. Des de l'Ajuntament de Pego s'aconsella arribar amb temps per a poder estacionar en l'extraradi sense cap problema. A més, s'han habilitat solars i parcel·les per a tal efecte. 13a Festa Estellers a Pego, divendres 16 d'octubre. La plaça del Mercat té lloc un seguit d'activitats per recordar el poeta universal i del poble, Vicent Andrés Estellers. La festa, organitzada per Atzaila amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pego, inclou la lectura oberta de poemes, sopar literari de Cabasset i l'estrena de l'espectacle Poema del món de Triulet i Arbolí. I el sènior masculí del Club de Bàsquet Pego s'ha proclamat campió de Lliga. Va ser diumenge quan es proclamava campió de la Lliga Valenciana 2026 en la seva edició d'Alacant, conquerint el títol de sènior masculí segona.
0: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

L'últim aquelarre de la gossa sorda traurà l'11 d'octubre a unes 17.000 persones a Pego i per això des de l'Ajuntament han comunicat una sèrie de recomanacions perquè la població puga absorbir el volum de vehicles privats que es puguen desplaçar a la localitat per assistir a l'esdeveniment. L'Ajuntament de Pego, a través de la policia local, enfoca este últim concert de la gossa sorda al seu poble com si fos un dels carnestoltes antics.

0: en els que assumíem al municipi un volum de gent molt important. És el que trasllada l'oficial en cap de la policia local de Pego, Santiago Montero. Per això, en els voltants del recinte on té lloc el concert estarà prohibit estacionar per seguretat i també per a facilitar el treball dels serveis d'emergències i dels cossos i forces de seguretat. El recinte estarà situat, està situat, mirant-lo des del poble, al final del polígon industrial, a l'antiga planta de formigó de Vibraorsa i actualment propietat d'Acebi. Esta parcel·la es localitza entre el carrer Sebastià Ferrer Banyuls i el passeig Les Séquies. La gent que vinga de fora ha de saber que ha d'aparcar a l'extraradi de la població i ens explica exactament on l'oficial en cap de la policia local de Pego.
1: En un principi l'hem enfocat com si fos un d'aquests carnavals antics que assumia un volum de gent important. S'estima que la gent aparque, sobretot en l'extraradi de la població, com són les immediacions de l'Avinguda Joan Carles I Rei, el Passeu Michel, la zona del cementeri, les immediacions del il·lustrat Joan Sala, o sigui, tot el que és l'extraradi de la població. En un principi col·locarem els agents en, per exemple, la rotonda de la Trilladora, en la rotonda de l'Avinguda Oliva, en el carrer Sant Rafael, a fi d'evitar al màxim possible l'afluència de tràfic a dins de la població. Per què? Per a deixar els habitants que no volen gaudir del concert este, pues, lo més tranquils i que patisquen les menys perturbacions possibles per el tràfic. Una vegada veguem com ens ha evolucionat tot l'estacionament, pues ja veurem com reubiquem en la part alta de la població. Tampoc n'hi ha un gran quilometratge des de la part alta de la població fins a la zona del concert.
0: Deixa clar l'oficial en cap de la policia local que les persones veïnes de Pego no tindran problema per accedir a casa o al seu garatge. També reitera que aquest dia s'estarà molt atent a l'evolució del trànsit per absorbir al màxim tot el que puga arribar.
1: Tot el que siga veí d'un carrer no va tindre ningú problema per accedir al seu a sa casa o al seu garatge, però el resto anem a intentar tots canalitzar-los a les zones de la part baixa de l'extraradi de la població, a on puguen estacionar. I conforme ja anirem veient, perquè això va fluctuant, igual mos pensem que va a vindre molt de tràfic i no ve tant de tràfic, o igual mos se desborda i tenim que canalitzar automàticament a altres puestos de la població. N'hi ha que anar mirant conforme va venint el tràfic.
0: D'altra banda, la policia local de Pego recomana al veïnat del municipi que es desplaci a la zona del concert a peu. Per a què? Per a evitar el trànsit al màxim possible, perquè recorda l'oficial en cap que seran unes 17.000 persones les que acudiran al concert.
1: Sí que demana a la població de Pego que a fi d'evitar el tràfic el màxim possible, perquè són 17.000 persones que van acudir a aquest concert, és que acudisquen a peu, acudisquen o bé pel carrer Sant Rafael o anem a deixar també peatonal el que és el camí Sant Antoni i el camí Benitubes per a que la gent pugui acudir a peu al concert. Des del final de la població a la zona del concert ve a haver un quilòmetre no arriba i caminant és no res. La població del nostre poble, per a que tot funcione correctament i podem acollir el tràfic que vinga de fora el millor possible, seria que es deixar estacionat el seu cotxe dins del poble i acudir a...
0: Efectivament, l'Ajuntament també aconsella a la població de Pego que si disposa de garatge o d'aparcament privat, de cases de camp i similars, que estacione allí els seus vehicles per seguretat i per a deixar el màxim d'espai d'aparcament lliure en la via pública. Des de l'organització informen que les persones amb mobilitat reduïda podran ser transportades fins al concert en vehicles. Podrà accedir pel carrer Dénia fins a la zona on estan les entrades i descarregar allí les persones. Recalquen, però, que no es podrà estacionar, només deixar les persones al lloc. D'altra banda, l'organització també ha previst per a aquest tipus de persones amb mobilitat reduïda la instal·lació d'una tarima on hi haurà cadires. I és que per seguretat està prohibida l'entrada d'aquest tipus de mobiliari al recinte. L'accés a la tarima estarà controlat per una persona de l'organització. I una vegada, i tornem al trànsit, aquest trànsit controlat, els cossos i les forces de seguretat es concentraran majoritàriament a la zona del concert. Però advertix Montero que per evitar controls i que la gent gaudisca el màxim possible, el millor és aparcar el més pront possible.
1: Una vegada tinguem tot el tràfic o intentem tindre tot el tràfic controlat, ja sí que ens retranquejarem a la part de baix, a la zona del concert, per a procurar que el concert transcorrisca el més normal possible. Allí tindrem ubicat les forces i cossos de seguretat de l'Estat, vindrà UCCIC, vindrà GRS, vindrà tràfic, o sigui, per això demana que la circulació es restringisca al màxim. Per què? Per a evitar pues, que tindre controls i que la gent disfrute el màxim possible.
0: Este dispositiu, al que s'afegeix emergències, estaran en les proximitats del recinte que acull el concert i per això recorden que l'estacionament està restringit des del passeig Favara. Recordem també que es podrà entrar menjar al recinte perquè no hi ha punts de venda habilitats a l'interior o a l'exterior. Així mateix, una vegada s'entre, ja no es podrà eixir del concert. Si es decideix eixir, després no es podrà tornar a entrar.
1: Limitarem l'estacionament des del passeig Favara a tota la part de baix a la zona del concert, perquè les persones entraran a peu per el carrer Benigànim, accediran fins a el que està fa en pal, allí tindran un primer punt de control on els vigilants que n'hi ha allí li diran el que poden entrar i el que no, i després ja caminaran fins a la zona d'entrades i d'allí a l'interior del concert.
0: I per als autobusos que puguen arribar, està previst que el procediment siga que deixen els passatgers dins del poble i que quan s'acabe el concert tornen per a replegar-los.
1: Els autobusos vindran, deixaran als passatgers dins del poble i els direm el punt d'estacionament, que serà segurament l'almacén de Pinotxo. Si mos confirmen que es pot, perquè això té un amo, si mos confirmen que es pot quedar allí els autobusos, allí es quedaran i després al final del concert vindran, replegaran altra volta els passatgers i ja se'ls enduran.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Això serà l'11 d'octubre i ara parlem del dia 16 perquè la plaça del Mercat bategarà poesia eixe divendres 16 d'octubre de la mà de la 13a Festa Estellers que se celebra a Pego de la mà d'Atzaila. Un esdeveniment que any rere any guanya participació, indica el rapsoder i activista cultural Joan Femenia.
3: Només cal veure que és la 13a edició en guany i que cada any ve més gent a la festa perquè l'hem organitzada d'una manera molt, molt amicable, molt familiar, on la gent estem conversant tranquil·lament, com si fórem, de fet ho som, no? una gran família.
0: I la Festa Estellers naix per reivindicar el poeta universal, el conegut com a poeta del poble, Vicent Andrés Estellers. Sobre ell, l'escriptor, rapsode i activista cultural Tomàs Llopis explica que la grandíssima ambició poètica l'ha fet que siga enciclopèdic perquè té una obra extensíssima on es pot trobar de tot.
4: Jo crec que Estellers té uns versos que diu «Em moriré havent escrit els millors versos de la literatura catalana del segle XX». Això era com una declaració de principis que va escriure cita de memòria, clar. Però efectivament, la grandíssima ambició poètica de Vicent Andrés Estellers l'ha fet que siga un poeta enciclopèdic. Enciclopèdic vol dir que té una obra extensíssima on tu pots trobar de tot, des de la tendresa màxima a la brutalitat més ferotge, passant per la declaració de principis, és tot, Estelles és tot. És important, per això fa uns quants anys parlava jo amb estudiosos d'Estelles i em diuen que havien fet una prova a estudiants nord-americans, estudiants de literatura catalana, i els havien posat mostres de tots els poetes importants del segle XX. I els havien demanat que triaren quin els agradava més. I van dir que precisament Estelles, perquè Estelles té tots els registres poètics possibles. Per tant, Estelles és important ja per aquesta varietat, però també perquè és que no s'acaba mai. O sigui, quan penses que ja domines i que coneixes bé l'obra d'Estelles, et trobes un Estelles que dius, ostres, aquest Estelles encara no l'havia conegut. I en tenim per a segles. Allò que diu ell, i passats els anys i els ajuntaments, és una cosa que una frase seua que m'agrada molt, passats els anys i els ajuntaments continuarem llegint Estelles, perquè Estelles és un clàssic.
0: I potser per això la gent jove s'anima més a acudir a la festa d'Estelles i a recitar. És el que apunta Joan Femenia i afegeix Tomàs Llopis, que la gent que acudix a recitar, que el que ha de fer és anar a passar-ho bé, a jugar amb la paraula.
3: Una cosa que per a mi és molt important és que la gent jove cada vegada s'anima més a vindre a la festa d'Estelles i a recitar. Ara, per exemple, he rebut un e-mail: el meu fill de 8 anys vol recitar. Clar, per suposat. I trobo que va ser l'any passat que va ser una xiqueta que va recitar molt bé.
4: Molt bé, sí.
3: Que ens van quedar bocabadats quan la vam escoltar. I per a nosaltres és un dels objectius, no? Fer arribar Estelles a tots els públics.
4: Jo crec que qui vulgui vindre a recitar només ha de tindre present una cosa, que vinga a passar-se-ho bé. Que vinga a passar-se-ho bé a jugar amb la paraula, que és una de les coses primeres que aprenem com a persones, vull dir, aprenem a parlar i a jugar amb les paraules i el gest. I això és una habilitat que després anem perdent consciència que existeix i la recuperem a través de la poesia i la recuperem a través d'ocasions com esta, de vindre a recitar un poema a la teua manera, amb la teua veu, amb els teus gestos i la teua personalitat. A passar-s'ho bé.
0: Les activitats de la 13a Festa Estelles comencen a les 8 de la vesprada i es prega puntualitat.
3: La festa serà com els últims anys a la Replaceta, que és un lloc cèntric i que està a prop de tothom, i l'acte està dividit en tres fases, no? La primera és a les 8 de la vesprada, puntualment sempre. Començarem amb la lectura de poemes, per a la qual cosa s'ha d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com en el poema que vulguis recitar. Aquesta és la primera fase. Ens acompanyarà enguany a la guitarra Alfons Selén, que és el pegolí que prové de Països Baixos. Això començarà a les 8. Sobre les 9 tindrem el sopar literari, un sopar de cabasset, on cadascú portarà el seu menjar, el que vulgui sopar, i la beguda. Enguany comptarem amb la col·laboració d'un celler familiar de Planes, que és el celler Cub de la Muntanya, que són gent que fa un vi artesà, un vi de proximitat, recuperant varietats perdudes. Són vins naturals i li posen molta estima al que fan, i ens portaran un tast dels seus vins per acompanyar el sopar.
0: La tercera fase, una vegada ja finalitzat o quasi finalitzat el sopar, cap a les 10 de la nit, serà la de l'actuació en primícia de l'espectacle Poema del món, de Triulet i Víctor Bonet Arbolí.
3: Aproximadament sobre les 10, ahir tenim una actuació musical molt xula. És en primícia. El seu espectacle és un espectacle poètic i musical que es diu Poema del món. Són del Principat, venen a la festa des de Barcelona. I és el grup musical Triulet i el poeta, que és Víctor Bernat Arbolí. I és una combinació que pot ser molt, molt atractiva, perquè combinen la música amb...
0: Amb la poesia, és el que volia dir Joan Femenia. Estellers no és de ningú i és de tots. És el que ressalta Tomàs Llopis per a fer una crida a la cohesió social davant d'un fet tan extraordinari com és el de el gran poeta.
4: Estellers no és de ningú i és de tots. Vull dir, Estellers és un poeta de tota la societat, de dretes, d'esquerres, del mig, de la vora i d'on siga, catòlics i no catòlics, creients i no creients. Estellers és universal. Per tant, m'agradaria fer una crida a la unitat davant d'un fet tan extraordinari com és un gran poeta. La unitat a la cohesió social. Després ja tindrem ocasió de discutir altres coses, però la cohesió social es forja també a partir d'actes com el que estem presentant. Tot el poble, siga qui siga, de l'edat que siga, de la condició que siga, de la procedència que siga, tot el poble unit llegint un gran poeta. Això jo crec que és extraordinari.
3: Que bonic.
0: Podreu escoltar l'entrevista sencera en acabar este informatiu.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I hem parlat de l'11, hem parlat del 16 d'octubre i, com no, més a prop està el 9 d'octubre. I a partir de les 11 del matí, a la plaça Jaume I, tindrà lloc l'acte institucional del Dia dels Valencians i les Valencianes. A més, este acte inclourà l'entrega de premis del segon concurs de dibuixos, 9 d'octubre, i l'exposició dels dissenys que han participat en este 2026. L'acte estarà amenitzat per la Moixeranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters Tocant i Rodant i la Clandestina de Pego.
2: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.

0: I amb aquesta sintonia parlem d'esports i parlem dels campions de la Lliga Valenciana, perquè així es proclamava el sènior masculí del club de bàsquet Pego este diumenge passat, després d'imposar-se al club de bàsquet Montfort al Moradí per 85-41. Un marcador que van començar dominant i que aconseguiren controlar fins al final amb aquesta avoltada diferència. Així ho explica l'entrenador Antonio Pons.
1: La final, pues bé, en principi la tenim, estem prou mentalitzats, portem una bona ratxa, portem 4 partits seguits, jo penso que no l'ànimo jugues en una tranquil·litat sabent, confiant en que vas a guanyar, i així tot, després parlava jo en jugadors, perquè tenim jugadors de molt joves, tenim algun més major, però la majoria són joves, 20, 21, n'hi ha 28, però n'hi ha 18, que per la nit havíem pogut dormir pensant en el partit. També teníem algunes baixes, que no, una baixa que es va Ferran, que es va lesionar en el segon partit, Arnau Hortolà, que es va lesionar també en les semifinals, gent que no havia pogut vindre, però bueno, al final vam ser 9 jugadors i vam citar els 2 juvenils que han estat ajudant-nos tot el campionat, que han sigut Adai i Manu.
0: Tot i que al principi pogueren estar nerviosos i al principi també el marcador estigués un poc igualat, va ser poc temps, perquè de seguida es van enxufar i Antonio Pons fins i tot va poder repartir minuts per als 9 jugadors que hi havia eixe dia en l'equip.
1: I bé, el partit al principi, pues com tot, un poc nerviós, a mi va estar el marcador igualat, fins que nosaltres ja ens posem en el partit, comencem a anar a pressionar tot el camp, a córrer, i en el segon quart pues ja m'ho anem i fem un parsal perquè són 10-2, no sé, recordo de memòria. I en el descans ja estem guanyant de 20. L'altre equip pues, es desmoralitza un poc, en el tercer quart igual, i si molt bé, i ja mos clavem 27, 28, una cosa que em dona l'avantatge de poder repartir minuts per tots, perquè a vegades és complicat, van jugar els juvenils, van jugar prou minuts, van jugar tots els que van vindre van jugar, i a l'últim quart pues, ja vam anar un poc sense faltar el respecte al rival, que les persones van portar bé fins al final, pues, intentar divertir-nos, acabar i no fer molt mal.
0: Un dia rodó, així el defineix Antonio Pons, perquè a més de proclamar-se campions de la Lliga, l'MVP, és a dir, el millor jugador del partit, va ser per a un pegolí també, Gorka Pons, amb una actuació que assegurem va ser enorme. Anima a acudir a les pròximes cites Pons i dona les gràcies al públic pel seu suport incondicional.
1: Després vam disfrutar de la victòria, vam tindre la sort de que l'MVP fora del nostre equip, o sigui, Gorka Pons, i tot va ser un dia redó. Vam anar després a dinar a celebrar-ho i ara ja pues, a pensar en la setmana que ve, que ja tenim jornada totes les setmanes i ja tenim partit. Convide a la gent del poble que vingui a animar-nos. Ja sé que ve molta gent, ve semifinals, va ser un divendres, per la vesprà hi havia molta gent al pavelló, que plovia i era un dia que no apetia molt eixir, i la gent està recolzant-nos molt, estic molt content per aquesta part. I nosaltres pues, estem intentant donar-los les gràcies per guanyant, intentant que disfruten en el nostre joc. Va, pues, mos veiem al pavelló.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I pel que fa a la previsió meteorològica, ja estem de nou sense avisos i, per tant, podem dir que hi ha més tranquil·litat, tot i que Anem a continuar amb molts núvols, sobretot fins a mitjan vesprada. Els núvols continuaran, tot i que amb moltes més ullades de sol a partir de la vesprada nit, amb temperatures avui entre els 19 graus de mínima que hem tingut esta passada nit i els 27 de màxima. El vent bufa fluix de component oest a partir de mitjan vesprada i per a demà dijous hi ha un 45% de probabilitat de precipitació entre les 12 del migdia i les 6 de la vesprada. La resta de la jornada amb possibilitat zero de precipitacions i amb núvols que tindrem al matí, però que aniran retirant-se a mesura que avancen les hores i tot i que a partir del migdia, en aquest interval de 12 del migdia a 6 de la vesprada, puguen créixer i deixar algun ruixat, el cert és que a partir de mitjan vesprada tindrem el cel ras demà dijous. I temperatures un poc més baixes, 18 graus de mínima, 25 de màxima i el vent continuarà bufant fluix de component variable. I per a divendres tindrem cel ras durant tota la jornada i temperatures, això sí, més baixes, 15 graus de mínima, 21 de màxima i el vent que bufarà de component nord al voltant de 10 km per hora.
2: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Fins ací l'informatiu d'avui dimecres 7 d'octubre. Moltes gràcies per estar ahí i com cada dia desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Adéu.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat de Pego bategarà poesia, i és que albergarà la 13a Festa Estellers a la localitat. Són 13 edicions d'un acte que organitza Atzaila i que podem dir, o almenys és la sensació, un esdeveniment que ha agarrat pes i que està consolidat, però volem que ho certifique o no Joan Femenia, i és rapsode i activista cultural d'Atzaila, i Tomàs Llopis, que a banda d'escriptor també és rapsode, recordem-ho, i activista cultural. Molt bon dia als dos.
2: Hola, bon dia, bona hora.
3: Bon dia, audiència.
1: Joan, és cert la sensació que dona de que esta festa Estellers està consolidada ja al municipi?
2: I tant. Només cal veure que és la 13a edició enguany, i que cada any ve més gent a la festa, perquè l'hem organitzada d'una manera molt, molt amicable, molt familiar, on la gent estem conversant tranquil·lament, com si fórem, de fet ho som, no? una gran família.
1: Està estructurada normalment en tres actes, podríem dir. Sí. Explica'ns, recorda'ns, com està estructurada esta Festa Estellers.
2: Bé, la festa serà com els últims anys a la Replaceta, que és un lloc cèntric i que està a prop de tothom. I l'acte està dividit en tres fases, no? La primera és a les 8 de la vesprada, puntualment sempre. Començarem amb la lectura de poemes, per a la qual cosa s'ha d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com en el poema que vulguis recitar.
1: Ahir, en aquest cas, si es repeteixen els poemes, gestioneu a veure si hi ha opció de canvi? O com,
2: sí,
1: com ho feu?
2: Si a mi m'arriben els poemes i si hi ha algun poema que ja està triat, intentem que no es repetisca, però bueno, no passaria absolutament res. Sempre he recitat un mateix poema per dues persones diferents, no és sempre el mateix, no? Cadascú li dona la seva emoció al poema. Intentem no repetir. També poden recitar poemes d'altres autors, no tanquem, intentem que sigui estellers, però també estem oberts a altres poetes o fins i tot poemes propis. No? Aquesta és la primera fase. Ens acompanyarà enguany a la guitarra Alfons Selén, que és el pegolí que prové de Països Baixos. Ens acompanyarà la guitarra. Això començarà a les 8. Sobre les 9 tindrem el sopar literari, que cadascú serà un sopar de cabasset, on cadascú portarà el seu menjar, el que vulga sopar, i la beguda. Enguany comptarem amb la col·laboració d'un celler familiar de Planes, que és el celler Cup de la Muntanya, que són gent que fa un vi artesà, un vi de proximitat, recuperant varietats perdudes. Són vins naturals i li posen molta estima al que fan, i ens portaran un tast dels seus vins per acompanyar el sopar. Aproximadament sobre les 10, ahir tenim una actuació musical molt xula.
1: A més, és presentació, no?
2: Sí, sí, és en primícia. El seu espectacle és un espectacle poètic i musical que es diu Poema del Món, i són del Principat, venen a la festa des de Barcelona. I és el grup musical Triolet, i el poeta, que el tinc apuntat així perquè és Víctor Bernat Arbolí. I és una combinació que pot ser molt, molt atractiva, perquè combinen la música amb la poesia. Uh-huh. I no puc fer d'espoiler, perquè jo crec que serà una actuació que en el poble recordarà, i és d'agrair que vinguin de tan lluny a la nostra festa i damunt a estrenar el seu espectacle musical, que serà gravat posteriorment a l'any 2027, serà gravat en un disc. Uh-huh. És a dir que...
1: Serà com un assaig general, podríem
2: dir. Un assaig general en primícia per al poble de Pego. Uh-huh.
1: La festa Estellers arriba a la seva 13a edició, ho hem dit així, a Pego, i és una festa que reivindica la figura d'un dels poetes més coneguts i amb, doncs, podem dir, més arrelament al territori, i perquè la festa Estellers no només es fa a Pego, sinó que es fa a molts altres llocs, a moltes altres poblacions. Per què és important, Vicent Andrés Estellers?
3: Bon dia, és una pregunta que m'alegra que em facis. Jo crec que Estellers té uns versos que diu: "Em moriré havent escrit els millors versos de la literatura catalana del segle XX. Això era com una declaració de principis que va escriure, cita de memòria, clar. Però efectivament, la grandíssima ambició poètica de Vicent Andrés Estellers l'ha fet que siga un poeta enciclopèdic. Enciclopèdic vol dir que té una obra extensíssima on tu pots trobar de tot, des de la tendresa màxima a la brutalitat més ferotge, passant per la declaració de principis. És tot, Estellers és tot. És important per això. Fa uns quants anys parlava jo amb estudiosos d'Estellers i em diuen que havien fet una prova a estudiants nord-americans, estudiants de literatura catalana, i els havien posat mostres de tots els poetes importants del segle XX. I els havien demanat que triaren quin els agradava més. I van dir que precisament Estellers, perquè Estellers té tots els registres poètics possibles. Uh-huh. Per tant, Estellers és important ja per aquesta varietat, però també perquè és que no s'acaba mai. O sigui, quan et penses que ja domines i que coneixes bé l'obra d'Estellers, et trobes un Estellers que dius: "Ostres, aquest Estellers encara no l'havia conegut." I en tenim per a segles, allò que diu ell. I passats els anys i els ajuntaments, és una cosa que una frase seua que m'agrada molt, passats els anys i els ajuntaments continuarem llegint d'Estellers, perquè Estellers és un clàssic. Uh-huh. És extraordinari. I pensant que era un nomenet que físicament pareixia poca cosa i timidet i no sé què, és una bèstia absoluta com a poeta.
1: Penseu que, a més de posar en primer plànol a Estellers, este tipus de festes també acosten la poesia a la població de peu? Perquè també hem de pensar que la poesia és una d'aixes modalitats, no?, que també està com en un segon plànol generalment, vull dir, no és el que més es lleig molt més novel·la, no?, que poesia.
3: Hi ha precedents importants en això. Mira, per exemple, un dia fa uns anys vam portar a Beniarbeig Simona Skrabek, que és una eminent estudiosa de literatura i tot això, eslovena, i parlava del seu poeta nacional Prešeren, que diu que tots en un dia determinat la gent llegeix poemes de Prešeren. Els belgues tenen un altre poeta, que és Guido Gezelle, per exemple, i també fan això, o passa això també mateix amb Jacint Verdaguer. A última hora, quan es tracta de manifestar el sentiment nacional a partir del sentiment, hi ha la poesia. És a dir, la poesia sempre està al moll del sentiment. I a partir d'ahir, és importantíssim que tots llegim Estellers, que ens atrevim a recitar-lo, que pugem dalt d'un escenari i que diguem la nostra manera de dir el poema,
2: clar,
3: que expressem el nostre sentiment, el sentiment que ens desperta això, més ben llegit, més mal llegit, més professionalment, menys professionalment, però que ens manifestem com a persones que pertanyem a un grup humà, a un grup cultural i nacional, i que això es canalitza a través de la poesia.
1: Uh-huh.
3: I a través d'un poeta.
2: No, però a més, Estellers, jo que he recitat amb moltíssims poetes, Estellers és molt senzill. Ell, les paraules que ell gasta en els seus poemes, en els seus versos, són accessibles, s'entenen. És una poesia molt, molt de poble, molt plana, molt, però molt treballada. O sea, sembla mentida en alguns poemes que digues, este, si tu recites, és, són musicalment impressionants, tenen un ritme, això Tomàs ho sap millor, tenen un ritme molt treballat. A voltes sembla que aquest poema l'ha fet ell a correcuita, però no, no. O sea, són poemes molt treballats que tenen un ritme i una musicalitat a l'hora de recitar entre, no? A la gent. Jo recomano a la gent llegir Estelles en veu alta. Agafar un poemari o un poema d'Estelles i recitar-lo tu, a soles, en ta casa, en el sofà, i t'adonaràs de la potència poètica que té.
3: Al fil d'això que dius tu, a veure, jo crec que fer poesia és molt difícil. Molt. Parlem de poesia, eh? No parlem de fer versos. Fer poesia és molt difícil. Però fer poesia que parega fàcil és més difícil encara. És a dir, Estelles, aquell famós poema del Pimentó Torrat, no? Que és una cosa que tots recorden. Aquest poema no és gens fàcil d'escriure perquè remet a la literatura llatina i a tot un fons cultural. No, tal bé que et menges un tros de pebrera, però t'està portant a tot un gust de tradició mediterrània, secular, etc. Això no és fàcil, perquè qui està parlant? Està parlant d'Estellers? Està parlant d'Horaci? Està parlant... Quin poeta està parlant d'això? Estellers és capaç de destilar tot un pòsit cultural immens i posar-te'l al teu abast. I això ho fan molt poquets.
1: Estava pensant també, quan estàveu parlant sobre la recitació, no? Què és necessari per a ser un bon, una bona rapsoda?
2: Quina pregunta.
1: És molta pràctica?
3: No és només pràctica, crec jo. No és només pràctica. Això Joan recita molt més que jo. No és només pràctica. Jo crec que, primer que tot, tu has de saber llegir el poema. I el poema, per a mi, és una partitura. Una partitura vol dir que té els moments en què el ritme ha d'anar d'una manera o de l'altra, té els moments en què tu has de pots parar i respirar, té el moment en què has de pujar o baixar la veu, o has de fer una inflexió, un gest, el que siga. Tot això està escrit al text, al paper. A partir d'això, si tu coneixes com funciona el poema, pots jugar amb la veu, etc. I això crec que és important. Després hi ha una altra cosa, que és que tu pots fer la teua versió del poema. Això és una altra cosa, però també. Jo crec que bàsicament això, i sobretot sensibilitat. Tu has de sentir per a poder transmetre el sentiment.
2: Has de fer teu el poema primer. No es tracta de llegir, es tracta d'interpretar el que per a tu és aquest poema. Te l'has de treballar, te l'has d'interioritzar. I una volta el tingues dins, en el ventre, és quan tu el traus. I l'has de traure amb tranquil·litat. El que ha dit Tomàs és tot una lliçó de com s'ha de recitar, que és les pauses per a respirar, no apressurar-te. Hi ha moments en què la veu ha de ser més dolceta, hi ha moments en què has de pujar la intensitat del poema per a atrapar un poc a la gent que està escoltant. És no tindre pressa.
1: Però sí que és veritat que el que dona aquest tipus de recitació és trencar un poc també en aquest altre tipus de recitació que sempre s'ha donat, no? De la cadència final, és com molt més, no sé, qui tinga en el cap, no? Algú recitant versos que ara no em venen al cap.
2: Hi ha un exemple que jo poso sempre, que és el gran Estelles recitant era un absolut desastre.
3: És un desastre.
2: Hi ha un poema que, si el busqueu per curiositat en internet, que és, ell recita el seu poema Assumiràs la veu d'un poble. I, bueno, el destrossa. El destrossa.
3: Absolutament.
2: Absolutament. El rebenta. O sigui, el fa miques, no? El poema que dius, este poema no pot ser. El que coneixem, no? El que hem escoltat recitar a molts rapsodes, entre ells a Tomàs. I aquest poema és un dels grans poemes nacionals que diu tantes coses. I Estelles ho recita de carrera. Assumirà la veu d'un poble, xarà la veu d'un poble, saps? I el destrossa, no?
3: Però Estelles tenia clarament el concepte del ritme. O sigui, ell no sabia fer-lo.
1: Uh-huh.
3: És com, no sé, si fas una partitura musical però no saps tocar l'instrument. Pues això, ell no sabia tocar l'instrument. Jo en això he tingut referents, per exemple, no sé, la gran actriu Montserrat Carulla o Pau Garsavall, que eren persones que recitaven molt bé. Però ho dic jo per això que preguntes tu de la cadència i tot això. Jo crec que la cadència hi ha de ser, i la recitació hi ha de ser. Ara, has de saber, primer, on recites, de cara a quin públic, quin és l'escenari, uh-huh. quina és la manera, i a partir d'això, sense trair el poema, perquè és molt important no trair el poema, perquè és molt arriscat trair un poema i un bon vers, sense trair-lo, fer la teua versió. Fer la versió que arribi al públic. Hi ha moltes maneres, i també depèn de poemes i de poetes, vull dir, una poesia més intimista, no tan acadèmica, tan formalment acadèmica, tan regular uh-huh. com la que sol tindre Estellés en la majoria de versos, perquè entenc que no, requereix una manera de dir i una altra que és d'una altra manera, no sé, per posar un cas, un poema del meu amic i gran poeta Carles Mulet no s'ha de recitar igual que un poema... que un sonet d'Estellers, per uh-huh. exemple, o que un sonet de Petrarca o de qui siga, això, o Ausias Marcada, o cada poema i cada poeta i cada cosa requereix la seva tècnica.
1: Uh-huh. El que és cert és que qui vagi a recitar durant esta 13a festa Estellers a Pego no cal que siga professional, no cal, sinó
2: no,
1: que cal
2: al contrari.
1: Doncs tindre sensibilitat cap a eixos versos que s'han triat, no?, per a poder transmetre-la al públic.
2: I una cosa que per a mi és molt important és que la gent jove cada vegada s'anima més a vindre a la Festa Estellers i a recitar. Ara, per exemple, he rebut un e-mail: el meu fill de 8 anys vol recitar. Mm-hmm. I com? Clar, per suposat. I trobo que va ser l'any passat que va ser una xiqueta que va recitar molt bé.
3: Molt bé, sí.
2: Que ens van quedar bocabadats quan la vam escoltar. I per a nosaltres és un dels objectius, no? Fer arribar Estellers a tots els públics.
3: Jo crec que qui vulgui vindre a recitar només ha de tindre present una cosa, que vinga a passar-s'ho bé. Que vinga a passar-s'ho bé a jugar amb la paraula, que és una de les coses primeres que aprenem com a persones, vull dir, aprenem a parlar i a jugar amb les paraules i el gest. I això és una habilitat que després anem perdent consciència que existeix i la recuperem a través de la poesia i la recuperem a través d'ocasions com esta, de vindre a recitar un poema en la teua manera, en la teua veu, en els teus gestos i la teua personalitat. A passar-s'ho bé.
2: I un consell és l'acompanyament en guitarra quan estem dalt. Jo recomano sempre portar el poema en paper.
1: Uh-huh.
2: Això de llegir en un mòbil i...
1: Les pantalles bueno, són
2: jo,
1: com són.
2: A veure, cadascú serà com és, no? Però jo el consell que dono és sempre en paper, en una lletra que tu puguis veure, en un interlineat que el permeta no botar-te les línies, els versos, i deixar un poc respirar. Quan tu puges dalt, deixar que el músic comença a fer els seus arpegis, no? a tocar la guitarra i en un moment donat, quan tu respires, és quan comences. O sigui, no apressurar-te, no tindre pressa,
1: uh-huh.
2: sinó anar tranquil·lament, escoltar els primers acords de la guitarra, alenar, respirar i començar.
1: Sí, i acompanyar-te, no? En certa
2: sí,
1: manera
2: mans,
1: també.
2: És que les mans han d'estar lliures. Si tu agafes un mòbil, ja estàs limitant molt els teus moviments.
1: Uh-huh.
2: Les mans corporalment ens ajuden molt en la resposta.
1: Perquè entenc que tindrem
3: faristol. Hi haurà un faristol,
1: faristol
3: perquè
2: sí,
3: puguis
2: sí,
3: deixar
2: clar,
3: damunt del faristol.
2: Clar. Llavors les mans t'ajuden a traure les paraules i a recitar.
1: Uh-huh. Consells. Per al sopar, s'ha d'avisar, no s'ha d'avisar?
2: Sí, Elvira Cambrils... en el número de WhatsApp
1: és el 655 93 96 00.
2: Molt bé.
1: 655 93 96 00.
2: Aviseu a Elvira de la gent que aneu per anar un poc organitzant les cadires. Agrair com sempre a l'Ajuntament de Pego i al seu regidor Josep Mengual la col·laboració any rere any i que ens ofereixen el que necessitem, però hem de tindre l'organització i saber aproximadament el nombre de persones que acudiran al sopar.
3: I una cosa, ara que estem en això, Estellers no és de ningú i és de tots.
1: Uh-huh.
3: Vull dir, Estellers és un poeta de tota la societat, de dretes, d'esquerres, del mig, de la vora i d'on siga, catòlics i no catòlics, creients i no creients. Estellers és universal. Per tant, m'agradaria fer una crida a la unitat davant d'un fet tan extraordinari com és un gran poeta.
1: Uh-huh.
3: A la unitat, a la cohesió social. Uh-huh. Després ja tindrem ocasió de discutir altres coses, però la cohesió social es forja també a partir d'actes com el que estem presentant. Tot el poble, siga qui siga, de l'edat que siga, de la condició que siga, de la procedència que siga, tot el poble unit llegint un gran poeta. Això jo crec que és extraordinari.
2: Que bonic.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge.
2: Sí,
1: eh? Perquè jo crec que poc més es pot afegir al que acaba de dir Tomàs Llopis. No sé si... Si no, doncs posem punt i final així, a aquesta entrevista.
2: Simplement animar a la gent a que vinga i participe, perquè és una festa popular que no sols recordem el nostre poeta, gran poeta nacional, sinó que interactuem entre nosaltres i a gent que...
3: Com a poble.
2: Com a poble, molt bé.
1: Doncs... animats i animades a participar en esta 13a Festa Estellers, que recordem és divendres 16 d'octubre a partir de les 8 de la vesprada, amb puntualitat.
2: Es prega puntualitat.
1: A la plaça del Mercat. Moltes gràcies, Joan Femenia, Tomàs Llopis.
3: Moltes gràcies per l'atenció, a l'audiència i a tu, naturalment. A
2: sí, hem agraït a l'Ajuntament, però també hem d'agrair la col·laboració inestimable de Radio Pego i de Sara García.
3: De Sara García.
1: Sempre un plaer.
2: Molt bé.
1: Adéu.
2: Adéu.
0: Radio Pego, servei públic.

0: Pepe d'Arba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: sense pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pèl. La consciència de no ser res si no s'és poble.
1: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Πεντάρουμπα.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar.

0: La tradició. La cultura.
1: L'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.
2: Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego.
3: Germana, neta, nova, filla, cosina, amiga, filà...
4: Les Sorts Púrpures, cada 15 dies, els dimecres a les 7 de la vesprada. I en la web, quan més te petisca.
3: Em perdonaràs, tu que cuides cada nota del compàs.
1: 6-9-1-0-2-2-3-3-3. El nostre WhatsApp. Agenda'l.
5: Cinc de la matinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada.
6: Fa 30 anys, un grup de joves de Pego vam decidir que volíem fer un grup de rock.
7: Camals mullats, fregant de l'esquena.
6: Este diumenge tornem a casa per a l'adeu definitiu. Us esperem a tots i a totes a l'últim aquelarre de la gossa sorda.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Hola, com esteu? És dimecres 7 d'octubre i comencem l'informatiu amb notícies d'actualitat que han de veure amb un futur pròxim en este municipi en diumenge 11 d'octubre i en altres qüestions que passaran i altres que ja han passat. Ho mirem ja amb l'ajuda de Mapi Domènech, que està al control tècnic. Pego tallarà el trànsit i l'accés al nucli urbà a partir de les 7 de la vesprada per l'últim aquelarre. Serà l'11 d'octubre. La

0: Ya está. Chao.
1: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
2: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York.

tributs municipals finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.

0: Trying. A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Radio Pego. www.radiopego.com

divendres 9 d'octubre, PEGO commemora el Dia dels Valencians i les Valencianes amb un acte institucional a la plaça Jaume I, a partir de les 11:30 del matí. Durant l'acte es lliuraran els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre. A més, estaran exposats tots els treballs presentats. La celebració serà amenitzada per la muixaranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters, tocant i rodant, i la clandestina de PEGO. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Organitza Ajuntament de PEGO.

Hem passat tota la vida amb la sang en la ferida, mai no ha curat. Hem viscut un llarg viatge i encara ens queda coratge per avançar. Hem rigut, també hem plorat. Hem parlat, també hem callat.